niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va